Dí fototeachtaí chuna foras ar an lifa an seo gotí letrééis de cé sé po a ceir gach ithe déirlín cúpla Pablos dús fan.